0: días de música y fiesta con artistas como Mora, BL, Capo, Omar Kurt, Saiko, De La Rose, Chris R y Jan Block, entre muchos más. Baila de 6 de la tarde a 2 y media de la madrugada con tus artistas favoritos. Entradas ya a la venta en latinfest.es.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
3: Lleva tu experiencia a los 40 al siguiente nivel. Síguenos en Facebook, Instagram, X, YouTube y WhatsApp. Los 40, conectando a los amantes de la música con los mejores éxitos. Ontinyent 95.3.